0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
0: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

0: esto vuelve en nada, los 40, del 40 al 1, Coca-Cola.
1: Barcelona, 93.9.
2: Gladiadores. Del 22 de abril al 2 de mayo llegan los máximos de Flexicar. Máxima garantía, máxima tasación. Compras coche, el tercer año de garantía gratis. Vendes coche, 400 euros extra por encima de su valor. Consulta condiciones en flexicar.es.
3: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: Dies més llargs, més color, més moda, més Mataró Park. Viu cada pla i cada moment a la teva manera a Mataró Park. El dia de la mare, el millor regal el trobes amb nosaltres. No et perdis els detalls a les nostres xarxes socials.
5: Gran inauguració del nou Conforama Badalona el 7 de maig. Regalem 500 euros cada hora només per visitar-nos. El 7 de maig guanya 500 euros cada hora. Nou Conforama Badalona al Parc Comercial Montigalà. T'hi esperem.
6: Aquest 3 de maig, Cadena Dial i l'Ajuntament de Calafell presentem Dial Únics, una experiència musical única i gratuïta. Volver a casa. Amb les actuacions de Merche, Manu Guix, David de Maria, Max Navarro, Anna Guerra, Ernest Prana i l'Ivan Herzog. Dial Únics, diumenge 3 de maig a les 7 de la tarda al Parc de la Sínia de Calafell. Presentat per la Cristina Dalmau i el Vicente Pardo. Accés lliure i gratuït, amb el suport de l'Ajuntament de Calafell.
1: Vols conèixer millor els artistes de referència?
7: Punt 40.
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
7: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40.

0: últimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
1: Aquí escuchamos a Alibaba y los 40 ladrones de las mil y una noches. Y aquí escuchamos a Iván y sus amigos, los 40 disfrutones.
2: ¡120.000 euros! ¡Vamos, que hoy invito yo!
1: Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las mil y una noches de la ONCE.
3: ¡Let's go!
1: Llega el nuevo Rasca las mil y una noches de la ONCE, con premios de hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
4: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: Alcampo presenta los 40 básico con uno de los artistas más queridos de nuestra música, Pablo Alborán. Una noche única, íntima y muy especial. 18 de mayo, Madrid, Teatro Eslava. ¿Quieres tu invitación doble? Entra en el perfil de Instagram de Alcampo y participa en el sorteo solo por ser del Club Alcampo. Los 40 básico con Pablo Alborán. Presentado en exclusiva por Alcampo.
6: Barcelona, 93.9.
7: Ei, abans que arribis al pis, t'aviso, la pica continua embussada, la rentadora s'ha declarat en vaga i m'he menjat el teu Alpro. Jo ja sabia que era 100% vegetal, però no tenia ni idea que està de bojos. És fort que l'únic que funcioni a la perfecció d'aquest pis sigui el teu gust pels Alpros. Demà te'n compro dos per compensar, eh? Alpro, alimenta el teu món.
8: Arriben dies increïbles a Conforama. Els dies sense IVA en sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. La millor oportunitat per renovar casa teva només del 30 d'abril al 4 de maig. Conforama.
9: Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, For & From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
10: Aquest 3 de maig, Cadena Dial i l'Ajuntament de Calafell presentem Dial Únics, una experiència musical única i gratuïta.
11: Volver a casa.
10: Amb les actuacions de Merche, Manu Guix, David de Maria, Max Navarro, Anna Guerra, Ernest Prana i l'Ivan Herzog.
12: Com em meravelles.
10: Dial Únics, diumenge 3 de maig a les 7 de la tarda al Parc de la Sínia de Calafell. Presentat per la Cristina Dalmau i el Vicente Pardo. Accés lliure i gratuït, amb el suport de l'Ajuntament de Calafell.
13: Vols conèixer millor els artistes de referència?
14: Punt 40.
13: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
14: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
13: Ens escoltem a Can 40.
15: Jo

0: Salud, mi reina.
1: Ya conoce.
0: Así nos vamos a acabar el 40 al 1 Coca-Cola por hoy. Mañana aquí estaremos en el Gran Musical por la mañana, en los 40 Global Show por la tarde, celebrando el Día de la Madre. Paz y amor.
1: Ya conoces cuál es el número uno de los 40.
2: Y el próximo sábado, un nuevo repaso a la lista con Del 40 al 1 Coca-Cola. Barcelona, 93.9. Als 40, fa 60 anys que posem banda sonora a la teva vida. I ens heu fet el millor regal d'aniversari. Seguir liderant la ràdio musical a Catalunya. Segons dades del darrer estudi general de mitjans, als 40 sumem més oients i arribem als 324.000. Gràcies per fer dels 40 l'emissora musical líder a Catalunya. Als 40, tots els èxits. Barcelona, 93.9.

0: Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
1: Ana Mena, Bombay, Nick Nicole, Dani Fernández y muchos más se han unido al Eco de los 40 para cuidar la casa de la música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más. ¿Te unes? El Eco de los 40.
2: L'any 1967 s'inaugurava l'estadi de Sadan.
3: 67? 6-7?
2: A finals dels 70 s'inaugurava l'estadi del Sadar, temple de l'afició de l'Osasuna. Aquest dissabte, el Barça hi peregrina per acaronar el títol de Lliga. Dissabte 2, a les 8 del vespre, Osasuna-Barça. Segueix la transmissió del Què t'hi jugues, Barça, amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. I diumenge, especial tornada de la Champions. Barça-Bayern, a partir de les 4 de la tarda.
4: Què t'hi jugues, Barça, al límit del fora de joc.
2: A les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
5: Amb el patrocini d'Aquadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
6: Els 40 fa 60 anys que posem banda sonora a la teva vida. I ens heu fet el millor regal d'aniversari. Seguir liderant la ràdio musical a Catalunya. Segons dades del darrer Estudi General de Mitjans, als 40 sumem més oients i arribem als 324.000. Gràcies per fer dels 40 l'emissora musical líder a Catalunya. Als 40, tots els èxits.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

Sembla un clàssic modern, però és que és una cançó absolutament recent, molt nova, el Dardos, de Romeo Santos i de Prince Royce, un dels grans èxits d'aquest 2026. Abans de presentar-te aquí la nova història de Tame Impala en la versió remix al costat de la Jenny, que es diu Dràcula. Avui ha entrat directament al 30 de la llista. El so més nou. Els 40. Clar, potser t'has quedat una mica flipant ara quan he dit això de la Jenny i deies, la Jenny quina? La Jennifer dels Catarres, que ara s'ha fet cantar? No. La Jenny de les Blackpink col·laborant en aquest tros de tema de Tame Impala. Sona brutal. És el Dràcula, aquesta remescla que avui ha debutat a l'única llista que importa.

0: sabeu que té tan personal el Joe Keery, el coneixies com a actor de Stranger Things, i també ara com a cantant, perquè aquesta cançó és de les que més ens demanes dia sí, dia també. El seu End of Beginning ja ha passat més d'una vegada pel número de la llista dels 40. I ara la que arriba aquí és la que estamparà el seu nom a la samarreta del Barça al proper clàssic de l'11 de maig.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: Fa uns dies et vaig posar un vídeo al meu Instagram, SergiSánchez85, parlant d'això precisament, i és que en el proper clàssic l'Olivia Rodrigo anirà amb el Barça, perquè posarà la samarreta del Barça al seu nom. Què et sembla això?
2: I know.

Aquest piano em sembla fantàstic. El Stargazing, la cançó de Miles Smith, que encara recordo la seva actuació als darrers, als 40 Music Awards, que van ser brutals. I en un moment aquí als 40 et posaré una de les millors cançons del Harry Styles en solitari. Suposo que ja saps de quina es tracta. I també de la col·laboració de Bizarrap i Daddy Yankee.

0: Consigue hasta 1000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar.
1: Alcampo presenta los 40 básico con uno de los artistas más queridos de nuestra música, Pablo Alborán. Una noche única, íntima y muy especial. 18 de mayo, Madrid, Teatro Eslava. ¿Quieres tu invitación doble? Entra en el perfil de Instagram de Alcampo y participa en el sorteo solo por ser del Club Alcampo. Los 40 básico con Pablo Alborán. Presentado en exclusiva por Alcampo.
2: L'any 1967 s'inaugurava l'estadi de Sadan.
3: 67? 67?
2: A finals dels 70 s'inaugurava l'estadi del Sadar, temple de l'afició de l'Osasuna. Aquest dissabte, el Barça hi peregrina per acaronar el títol de Lliga. Dissabte 2, a les 8 del vespre, Osasuna-Barça. Segueix la transmissió del Què t'hi jugues, Barça, amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. I diumenge, especial tornada de la Champions. Barça-Bayern, a partir de les 4 de la tarda.
4: Què t'hi jugues, Barça, al límit del fora de joc.
2: A les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
0: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.

0: Saps que el nou Aquàrium de Barcelona celebren l'amor?
1: L'amor? A l'Aquàrium?
0: Sí, amor per compartir una experiència, amor per l'oceà i amor pels taurons.
1: Ah, Shark Lovers.
0: Exacte, un amor que es viu, no només se celebra.
2: Vine al nou Aquàrium de Barcelona i viu Shark Lovers.
3: Més info a aquariumbcn.com.
4: L'any 1967 s'inaugurava l'estadi del Sadar.
5: 67? 6-7?
4: A finals dels 70 s'inaugurava l'estadi del Sadar, temple de l'afició de l'Osasuna. Aquest dissabte, el Barça hi peregrina per acaronar el títol de Lliga. Dissabte 2, a les 8 del vespre, Osasuna-Barça. Segueix la transmissió del Què t'hi jugues, Barça, amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. I diumenge, especial tornada de la Champions. Barça-Bayern, a partir de les 4 de la tarda.
6: Què t'hi jugues, Barça, al límit del fora de joc.
4: A les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
7: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
8: Barcelona, 93.9.
9: Gladiadores, del 22 de abril al 2 de mayo llegan los máximos de Flexicar. Máxima garantía, máxima tasación. Compras coche, el tercer año de garantía gratis. Vendes coche, 400 euros extra por encima de su valor. Consulta condiciones en flexicar.es.
10: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
11: Ei, abans que arribis al pis, t'aviso. La pica continua embossada. La rentadora s'ha declarat en vaga i m'he menjat el teu Alpro. Jo ja sabia que era 100% vegetal, però no tenia ni idea que està de bojos. És fort que l'únic que funcioni a la perfecció d'aquest pis sigui el teu gust pels Alpros. Demà te'n compro dos per compensar, eh? Alpro, alimenta el teu món.
12: David, ¿dónde andas?
13: ¿Qué dices? ¿Cómo estás, tío? Pues me pillas en casa.
12: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
13: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
12: Pídeme un Colacao, que ya estoy ahí.
13: Antonio,
14: marchando, otro Colacao.
13: Eres el mejor.
15: Colacao, tan único como Estopa.
13: Tan único como tú.
16: Encara en dius Twitter o ja dius X. O ja dius X. X. X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos.
17: Els 40.

0: tornat a aconseguir quina pujada des del número 7 fins al número de la llista dels 40, Manuel Turizo, regnant durant tota aquesta setmana Por un pendejo no se llora. I d'aquesta manera també estem inaugurant nou plegats aquí als 40. Soc el Sergi Sánchez. Encara ens queda molta música per endavant, com per exemple La relíquia de la Rosalia.
1: Descobreix la música 40. Als 40.

0: després de descobrir més o menys on estàs situat. Aquí tenies la millor gent del planeta. Els 40. Sergi Sánchez.
1: Deja de mentirte.

Tenim una foto publicada, el Dani Moreno i jo, abraçant cadascun a l'Omar Montes i al Juan Magán, i al mig el Toni Aguilar. Això va passar a l'escenari dels 40 Primavera Pop a Badalona ara fa algunes setmanes. Aquí tenies ayer la vi i ara arriba el més nou de l'Alex Warren. Escolta ja el més nou, els 40. Era un youtuber americà amb molt i molt d'èxit, però ell tenia claríssim que el que volia era ser cantant. Mira, aquí el tens, amb la nova.

doble concert que farà a Barcelona la Karol G. Aquí la tenies amb un dels seus grandíssims èxits i que fa molt d'estiu, ara que sembla que comença a pujar la temperatura. O això és el que volem tots. Si antes te hubiera conocido, i tenim més per tu aquí. I és que els que arriben ara són Adex Say Now i després Bruno Mars o Eleni Fureira.

Assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català. Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40.

0: Els 40 fa 60 anys que posem banda sonora a la teva vida. I ens heu fet el millor regal d'aniversari. Seguir liderant la ràdio musical a Catalunya. Segons dades del darrer Estudi General de Mitjans, als 40 sumem més oients i arribem als 324.000. Gràcies per fer dels 40 l'emissora musical líder a Catalunya. Als 40, tots els èxits.
1: L'any 1967 s'inaugurava l'estadi de
2: 67? 6-7?
1: A finals dels 70 s'inaugurava l'estadi del Sadar, temple de l'afició de l'Osasuna. Aquest dissabte, el Barça hi peregrina per acaronar el títol de Lliga. Dissabte 2, a les 8 del vespre, Osasuna-Barça. Segueix la transmissió del Què t'hi jugues, Barça, amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. I diumenge, especial tornada de la Champions. Barça-Bayern, a partir de les 4 de la tarda.
3: Què t'hi jugues, Barça, al límit del fora de joc.
1: A les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
4: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
0: Barcelona, 93.9.
5: Gladiadores, del 22 de abril al 2 de mayo llegan los máximos de Flexicar. Máxima garantía, máxima tasación. Compras coche, el tercer año de garantía gratis. Vendes coche, 400 euros extra por encima de su valor. Consulta condiciones en flexicar.es.
6: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
7: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
8: ¿De qué?
7: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
8: ¡Buah! Con ese Colacao.
7: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao.
8: ¿Qué más quieres?
7: Más mañana es así.
9: Colacao, tan único como Estopa.
7: Tan único como tú.
10: La venda ya cayó.
11: Cap Roig Festival presenta Anastasia, Amaya, Mica, Pablo López, Ana Torroja, Miki Núñez, Taburete, 31 Fam, Malú i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compra ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
0: Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: Dijou, amb això que s'anomena End of the Beginning, per donar el tret de sortida a les 6 de la tarda. Després del Sergi Sánchez, en aquesta tarda de dissabte, enmig del pont, tot s'ha de dir, et dono la benvinguda, eh? Benvingut al dissabte a la tarda a través dels 40, on trobaràs els millors èxits, el bo i millor del que t'agrada, i a més, dosis extres de cançons que encara has de descobrir o que fa molt poquet, has descobert a través dels 40. Què pot passar?
1: Els 40... Víctor de la Torre.
0: La maquinària ja està en marxa, ben engreixada, i arriba per aquí la Taylor Swift amb el seu Opel Eye.

sembla que aquesta finca del mateix Ryan Castro li va portar la inspiració i, a més, suposo que deu ser on la va crear, on es va inspirar per escriure la lletra i produir-la. Una finca que té ubicada a les afores de Medellín. Aquí el tenies col·laborant amb El Capo i també amb Gangsta, ideal per aquesta tarda.

0: Els ulls que et mirin, la cançó en català més important de la setmana als 40, de la mà dels Sexen i des de les Terres de Ponent, i presentant aquest EP que s'anomena Només Música. Abans per aquí, el Dardos, de Romeo Santos i Prince Royce, i ara, a través dels 40, ens quedem amb els valencians Bombay i Quédate Conmigo Hasta l'Amanecer.
1: Escolta ja, les cançons noves.

és el Maníaca de l'Abraham Mateo. Just abans per aquí també les Hunter X amb el Golden. Així és com sona, la tarda dels 40, d'aquest cap de setmana, mig del pont. Molts de vosaltres, que de platgeta, no? Bé, he dit platgeta molt ràpid i sense pensar-hi, que també pot ser tranquil·lament la muntanya, no? Aquests dies de primavera, doncs, té aquestes coses, que es pot gaudir del bon temps o del mal temps, sigui on sigui, al litoral o, en aquest cas, cap a l'interior. Escolta'm, de seguida per aquí arriba la col·labo de Bizarrap amb Daddy Yankee, que sé que t'agrada, i també un home que va estar amb nosaltres als 40 Primavera Pop 2026. Però que un altre que també va trepitjar el terra de l'escenari dels 40 Primavera Pop a Badalona va ser ell, el Claren, amb aquest Love.

0: L'any 1967 s'inaugurava l'estadi
1: del Sadar. 67? 6-7?
0: A finals dels 70 s'inaugurava l'estadi del Sadar, temple de l'afició de l'Osasuna. Aquest dissabte, el Barça hi peregrina per acaronar el títol de Lliga. Dissabte 2, a les 8 del vespre, Osasuna-Barça. Segueix la transmissió del Què t'hi jugues, Barça, amb Santi Ovalle i Albert Bermúdez. I diumenge, especial tornada de la Champions, Barça-Bayern, a partir de les 4 de la tarda.
2: Què t'hi jugues, Barça, al límit del fora de joc.
0: A les freqüències i plataformes digitals de SER Catalunya.
3: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank, que vol acompanyar dia a dia.
4: Funcionen siempre like a Bosch.

0: El web dels 40
1: en català. Els40.cat. Els 40 fa 60 anys que posem banda sonora a la teva vida. I ens heu fet el millor regal d'aniversari. Seguir liderant la ràdio musical a Catalunya. Segons dades del darrer estudi general de mitjans, Els 40 sumem més oients i arribem als 324.000. Gràcies per fer dels 40 l'emissora musical líder a Catalunya. Els 40. Tots els èxits. Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40.

0: Daddy Yankee acompanyant a Bizarrap en aquesta Bizarrap Music Sessions 0 de 66. Escolta'm, deixo-vos abans per aquí un home que estava amb nosaltres als 40 Primavera Pol 2026, com és el de Pol. I el qui en diria? I de seguida, doncs, anem cap a les 7 de la tarda. I atenció, perquè sonarem així. Arriba Tame Impala amb la Jenny de les Blackpink i aquest Dracula. La nova cançó de l'Olivia Rodrigo. I també el número 1 de la setmana. Tot això i més arriba ja als 40.
1: Tots els èxits, als 40.
0: Abans, però, arriba per aquí la Beyoncé amb Halo, una cançó que està escrita per Ryan Tedder, el vocalista i també lletrista dels One Republic. No ho sabies? Doncs entra al nostre Instagram, @els40, perquè fa uns dies en parlàvem a l'Anda i a Catalunya.

0: L'any 1967 s'inaugurava l'estadi del Sadar.
1: 67? 6-7?
0: A finals dels 70 s'inaugurava l'estadi del Sadar. Tempo 167 s'inaugurava l'estadi del Sadar.
1: 67? 6-7?
0: A finals dels 70 s'inaugurava l'estadi del Sadar, temple de l'afició de l'Osasuna. Aquest dissabte, el Barça hi peregrina per acaronar el títol de Lliga.

0: 40. El consell del Manuel Turizo, que aquesta setmana s'ha fet amb el pòdium, ha fet el cim de la nostra llista, amb això que s'anomena Por un pendejo no se llora. Salut, mi reina. Això ens ho podem aplicar tots i totes, eh? No s'ha de plorar pels altres, perquè realment el més important a les nostres vides, precisament, som nosaltres.
1: Els 40. Els 40. Víctor de la Torre.
0: Després que ho apliquem o no és una altra cosa. Va, que així arrenquem les 7 de la tarda, a través dels 40. Som-hi.

0: música.
1: Descobreix la música.
0: Als 40.
2: Atenció a aquest fenomen que ens arriba a través de les xarxes i que, precisament, amb aquest nou remix està arrasant, tot i que la cançó la va publicar l'any passat, el 2025, dins del seu últim àlbum d'estudi. Estic parlant del Tame Impala, que ha aconseguit aquesta col·laboració amb la Jennie de les Blackpink en aquest Dracula Remix. És un èxit rotund.

0: als 40.
1: El Futbol Club Barcelona portarà el seu nom a la samarreta en el pròxim clàssic i ella està a punt de publicar nou àlbum. De moment, hem descobert a través dels 40 com sona la seva nova cançó anomenada Drop Dead. És l'Olivia Rodrigo.

És el Marcos. Va ser un dels participants a l'OPFest i, a més, la seva cançó de les peces Chimichanga ja es va convertir en molt viral a través de les xarxes i ara torna amb aquesta d'allò més divertida que s'anomena Festuc. Que ho sàpigues, no es diu pistatxo, es diu Festuc. És el català més genuí. Gràcies, Marcos. Els que éreu una mica perduts, l'OPFest era com l'Operació Triunfo que feia la xarxa de televisions locals a Catalunya i va ser una de les actuacions més impactants i participacions també destacades al programa, la del Marcos. Ara per aquí, Bruno Mars. Ai.

0: Tornar a la friendzone una mica sempre és difícil i toca bastant psicològicament, eh? D'això parla aquesta cançó d'aquest jove de 20 anys anomenat Summer, el Shane Michael Bus, des de Nova York, a Back to Friends. I atenció, perquè ara arriba això. De seguida per aquí, el que es vol proclamar rei del pop amb reggaeton i dembow, Bad Bunny amb Nova York. La Rosalía. Aquesta relíquia per les teves orelles. I l'home que es va fer famós amb Ordinary té nova cançó. Es diu Fever Dreams.
1: Tots els èxits. Els 40.
0: Efectivament, l'Àlex Warren també estarà aquí amb nosaltres a partir de les 8 del vespre. Ara ens quedem amb l'Anna Reig i la seva nova, o millor dit, última cançó, Els 40. Un matí més.

0: Amb aquest final de l'inici, aquest end of the beginning, et dono la benvinguda a aquesta nova hora. Hem superat el punt de les 8. És l'actor Joe Carey, també conegut en el món musical ja, amb el seu sobrenom de Joe, amb la D al principi, D-J-O, que t'acaba de donar la benvinguda a aquesta nova horeta ben farcideta dels tamacles que necessitem, eh? I a més ara ja és hora de començar a ficar-se a la dutxa, a ficar-se guapa, guapo, per sortir aquesta nit a donar-ho tot. I jo t'hi acompanyo.
1: Els 40... Els 40... Víctor de la Torre.
2: Mala mujer... Mala mujer... Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Mala mujer, mala mujer. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel.

0: Oh yeah, aquí estava Rensby, amb tu Bacín, abans per aquí l'Adele, i de seguida Karol G, amb la Shakira, Katy Perry i moltes més. Però ara ens quedem amb una cançó molt especial.
1: El som és nou. Els 40.
0: Els seguidors de la catalana, la de Sant Esteve Sarrovires, Baixo Precat Power, segur que saben perfectament a què correspon aquesta melodia, aquestes notes que comencen a sonar. Efectivament, estic parlant de la Rosalia, del seu looks. L'última que descobreixes i que fem sonar a través dels 40 és aquest relíquia. Okay.

estat la seva millor setmana a casa nostra. De fet, aquesta setmana ha pujat del 34 fins al 28. 6 casilles amunt per la nova cançó de l'Alex Warren. L'home que es va fer popular gràcies al seu Ordinary, un home que explicava a les entrevistes i a tot arreu que estava pràcticament dormint al cotxe d'amics, havia perdut tot absolutament a la seva vida i gràcies a la música ha tornat a renéixer com una autèntica au fènix. Escolta'm, la nova cançó, la que escoltaves ara mateix, s'anomena Fever Dreams, és el més nou.

Icònica de mena de la carrera musical de Calvin Harris, aquest Wankies. Per cert, abans de Calvin Harris cantava ell les cançons i sortia tocant instruments també a l'escenari. Déu-n'hi-do. Ara mira, amb Dua Lipa. Dua Lipa, que no sé si ho sabies, però al setembre s'espera que publiqui nou material discogràfic. Em mossego les ungles ja.

no hi podia faltar. Amb ella ens hem encaminant cap al punt de les 9 del vespre. Va acabant el meu temps, et dic adéu-siau amb la maneta. Et desitjo que gaudeixis al màxim d'aquesta nit de cap de setmana, mig al pont, aquest dissabte, amb els 40, evidentment, de copilot, si fa falta. Jo hi torno dilluns a partir de les 10, l'últim tram del despertador dels 40, a l'Andalusia Catalunya. Sigues dolent, però només una mica.

Domingos por la mañana de 9 a 10, 8 a 9 en Canarias, en Los 40. Barcelona, 93.9. Els 40.cat, el web dels 40 en català.